porta sempre és oberta al viatger. Herba sana i farigola a la balconada